0: Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN. El nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació. On més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: VCF Media Radio. La ràdio del sentiment.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, per a que ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: I això és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deberían de aportarse en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però ens hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta. A banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així no té que ser i així no esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
10: VCF Media Radio 24 hores a tu lado. Amunt València.
11: El Valencia tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
12: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
13: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció, que era donar-vos consells per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que, bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions, dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com bien, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són esta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pode tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en l'afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge notes una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fer el voluntari i que intente immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement aquí se coi nos menege.
1: I per el xec que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el resto de persones,
1: no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment,
1: sanitaris.
2: Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll, pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Si alguna pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estic i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer, sí.
2: Sí.
1: També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: He de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo sol considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem per exemple d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repent notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil. El cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió. És a dir, sí, si hi ha una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte, val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte, val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xixón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava, sí, abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: se siguera allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia que siguerem parlant de bueno, pues de com se tanyen les ungles, va a sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la subvenció de la Fundació et dona vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
10: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
11: Hola afición, soy Iker Córdoba. Sigue la radio Valencia todos nuestros partidos.

i tot per a que units com sempre convertim el nostre temple en molt més que un estadi, en el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu: visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Media, VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé. Com per exemple, una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer. O quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres teniu que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
5: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Te toca, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
3: Com ha de ser?
5: Guanyar,
1: guanyar.
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. És del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara pues, toca pronunciar-la.
4: A la taula i al
1: llit. Al llit.
4: Al llit, al primer crit.
1: Perfecte.
5: A la taula i al llit, al primer crit.
3: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlats.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la set.
3: Molt bona.
0: El millor de VCF Media. ADN Valencia Club de Fútbol.
6: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. ADN VCF.

0: L'actualitat de l'Acadèmia en Sentiment VCF.
1: Afrontamos la recta final de este Sentiment VCF haciendo alusión a la Academia del Valencia Club de Fútbol, Orts, el Valencia Mestalla, que hoy ha tenido jornada de descanso antes de regresar a estas instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna y empezar a pensar en el siguiente choque donde, ante un rival directo, tiene que llegar la primera victoria de la temporada.
2: Sí, la intenció pues és aconseguir, no? Com més pront millor eixa primera victòria de la temporada, que siga este cap de setmana i que siga, no? Pues després de recuperar un poc la normalitat. Jo crec que esta setmana va un poc en eixa línia. L'equip pues ve d'estes últimes dos setmanes no haver pogut treballar com venia fent-ho pues anteriorment fins a eixa partit davant d'un camp. És cert que en aquest moment pues, encara no havia aconseguit victòries, però és que aquestes últimes dues setmanes pues, han sigut pues, una muntanya russa, no? Amb l'ascens d'Òscar Sánchez al primer equip, també entremig amb el partit de la Premier, bona imatge dels nostres, però pues, en aquesta situació de no anar sumant punts, i jo crec que és el moment, no? De tornar a posar els peus a terra, de centrar-nos tots i tractar, no? De superar a un Peña Deportiva que, al igual que los nuestros, pues no ha comenzado bien la temporada.
1: Al final yo creo que se trata un poco de volver a aterrizar, ¿no? A donde estábamos después de lo que supuso el cambio provisional en el banquillo y a partir de ahí enderezar el rumbo. ¿Qué capacidad tienen más que de sobra los chavales?
2: Sí, al final yo creo que semblaba que después de ver ese primer partido, pues dices, la cosa no té que anar-se'n massa, no?, de la dinàmica que venia portant-se, però és cert que al final jo crec que afecta sobretot també per el canvi de tècnic en el primer equip, el que ha significat, no?, que pujaren uns jugadors, baixaren altres. Jo el que dic, el partit de Premier, des del punt de vista de que afecte, no?, en quant al rendiment, sinó que va endarrerir un dia o dos la tornada d'Òscar a agafar l'equip, perquè al final el Mestalla va entrenar en Anglaterra, no va poder fer-ho així fins el divendres. Són condicionants que no tenen per què ser una excusa, igual que també ho deia ahir el míster Òscar Sánchez, el terreny de joc del Poblense no devia ser una excusa, però al final són condicionants i en això estem.
1: Pues tiempo hay por delante a lo largo de la semana. Mañana miércoles volverán al trabajo. De hecho, yo creo que es interesante rescatar un sonido del otro día de Óscar Sánchez hablando precisamente de la importancia que se le da a la semana de trabajo que hay por delante y a ese hecho de recuperar la normalidad después de lo vivido en las últimas fechas.
3: Esperemos a partir de esta semana ya recuperar ese funcionamiento normal, que volvamos a exigirnos al máximo, a mejorar. Y este equipo no se va a parar, no se va a parar. Podemos tener alguna racha mala o algún resultado malo, pero esta semana volveremos con la misma intención para el domingo conseguir los tres puntos. La academia tiene que seguir avanzando. Se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que Juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro objetivo.
1: Trabajo y exigencia por delante para los de Óscar Sánchez y en primer lugar para preparar ese compromiso, como nos decía Orts, frente al Peña Deportiva en una semana en la que ya poco a poco se va a ir recobrando, como decimos, esa normalidad en el filial blanquinegro, más allá de las situaciones habituales de trabajo de subida y bajada de futbolistas a primer equipo o subida en cuanto a jugadores del juvenil se refiere con el filial blanquinegro para que también aporten su granito de arena. Estamos en periodo de fechas FIFA. Recordemos, Orts, que hablamos también de internacionales, ya no solo en cuanto a primer equipo se refiere, sino en la academia, algunos de ellos con selecciones absolutas. De hecho, el otro día, si no más lejos, Guanyala sumó minutos con su selección.
2: Sí, sí, si vols comencem aquest repàs internacional per allò que afecta directament al Mestalla i jugador. Pues, evidentment, en fitxa Mestalla és Amos Guanyala, internacional absolut per Kenia, que en esta finestra internacional está disputant partits de classificació de Copa d'Àfrica i també tenen previst algun amistós. Anem a veure si Amós està fins al final o se'n ve abans en funció de necessitats que tinga també el Mestalla, tenint en compte que no para la competició, no passa com en altres categories. Com dies, Víctor, va jugar en l'1-1 entre Kenya i Eritrea en aquesta primera jornada de la classificació per a la Copa d'Àfrica i encara li queda, com diem, un altre partit de classificació per a la Copa d'Àfrica, un altre partit oficial. Esperem, no?, també que puga tindre minuts un Amos Wanjala, que tot i la seva joventut, recordem que ja és internacional absolut, que ja ha estat en altres convocatòries i que està, no?, ara debutant en el que és la classificació per a la Copa d'Àfrica en esta competició, no? Havia estat, com diem, ja en eixa absoluta, però no en esta competició, en esta classificació per a la Copa d'Àfrica en la que s'ha estrenat ara i molt mentalitzat, no? No sols en aconseguir eixa classificació, sinó també, no?, convèncer al seleccionador i pensar en estar en eixa Copa d'Àfrica de l'any vinent. També, en este cas, afectació en el Mestalla, encara que de manera col·lateral, perquè són futbolistes amb fitxa del juvenil A, Roman Davis, que està amb la saluta de Venezuela. Sí. No va jugar en ixe duel que esperàvem davant Rinosuke Sato. No va entrar en ixa convocatòria finalment, perquè recordem, estos parons FIFA estan fent també que les seleccions facin convocatòries més grans inclús de l'habitual, sobretot en aquelles que van futbolistes, que tenen que creuar-se l'Atlàntic, no?, d'una part a l'altra, perquè no és tan àgil, no?, com per exemple els europeus, que sí que està donant-se la situació de es lesiona un jugador per un altre i és un poc més ràpid. S'han fet convocatòries grans i al final deixen futbolistes en cada partit fora de la convocatòria. No va entrar en eixa convocatòria Roman Davis, però té encara compromisos per davant. El lateral de l'Acadèmia, davant Corea del Sur i Jordània. Són els dos duels que li queden esta finestra FIFA a Roman Davis. També està en la seva selecció, en este cas en la sub-21, Dominika Staukas, jugador que ja ha competit esta temporada en el Mestalla, en Lituània sub-21, preparant també el europeu de la categoria, i encara no ha jugat. No perquè no ha jugat en la convocatòria en este cas, sinó perquè els partits encara no s'han disputat. Després, demà és el primer dels duels per a la selecció de Lituània sub-21. Esto pel que fa als xics, que a hores d'ara estan en les seves seleccions. En quant a les xiques, tenim entrenant amb la selecció espanyola sub-17, a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, dos futbolistes del femení B del València, que estan des d'ahir i fins demà en eixa concentració d'entrenaments en Màlaga.
1: Por cierto, dos apuntes. Víctor Júnior, que marcó un golazo este pasado fin de semana, también ha sido citado por la selecció espanyola sub-20.
2: Sí, de fet, en les xarxes socials de l'Acadèmia ho hem compartit també aquesta citació de Víctor Júnior, futbolista, recordem, cedit en el Valladolid, però que pertany a la disciplina del València, que torna a la selecció espanyola, en este cas va en la sub-20, després de, jo ho he dit així, a mi em va sorprendre l'any passat que no n'era ninguna convocatòria.
1: Cierto, és.
2: Perquè estava a un nivell altíssim. Ara continua eixe al nivell, en este cas, en la Liga Hypermotion, i no de primeres, sinó de segones, ha entrat en eixa convocatòria per a la sub-20, però al final l'important és que està, que ja està treballant a les ordres del seleccionador, i esperem que li vagi molt bé, no sols en esta convocatòria, sinó en tota la temporada, perquè al final serà bo per a tots.
1: Y el segundo apunte que quería hacer, Kenia Eritrea, es que lo llevo pensando unos minutos de que lo has dicho, café para los muy cafeteros.
2: Sí, al final este paro internacional está portándonos fútbol que tens para todos los gustos, porque también sobre
1: que
2: todo
1: si tienes que decidir entre familia y fútbol, igual no, mejor familia.
2: Claro, a més ha fet viral un partit, no recorde ni la selecció ja, perquè m'ha impactat tant la imatge que no recorde quines seleccions eren, però només faig que veure un vídeo de un xicó en el moño llarguíssim que força dues expulsions en un ratet. No sé si l'has vist, però Estan tots els mitjans ahí, i jo dic, i dona imatges curioses el futbol de seleccions, sobretot en els nous formats, no?, que estem veient de competicions, de les Nations League, que al final com s'agrupen països per categories i demés, pues perdem alguns duels més desiguals de les classificacions per a Mundials i Eurocopes, però guanyem ahí aquests duels entre seleccions menys conegudes, que també són interessants per a aquell que tinga temps i moral i ganes.
1: Hombre, sin ir más lejos, hoy se ha jugado un Comores-Namibia.
2: Bueno,
1: si me dices un jugador mira, de Comores, te doy libre todo el año.
2: Estaba mirándola, pero yo de que esto como más a prop, la Lliga de las Naciones UEFA, está en marcha un Moldavia Islas Feroe, que me poso los pies de punta només de pensarlo, un San Marino Albania que crec que vaig a parlar amb la família i que me deixen un ratet per a veure'l en diferit. O sea, fora bromes, al final és el que té, no? Que estos parons de seleccions pues te donen...
1: No todo es la Liga A de la Nations League,
2: correcte,
1: amigo.
2: Correcte, per això.
1: No, y fíjate, porque es curioso, lo que tiene el fútbol hace unos meses, Cabo Verde, sensación mundial, y el otro día, sin ir más lejos, perdió 3-1 frente a la Mali de Aliudien.
2: Sí, sí. Y mira este, Víctor, y ya parem, ¿eh? Islas Vírgenes Británicas contra Islas Turcas y Caicos.
1: No, sí, aquí hay, vamos...
2: Partidas. Esto es Nations League de la CONCACAF.
1: Aquel que diga no me apetece salir de casa siempre va a encontrar una excusa.
2: Sí, sí, además, pues ahora hay en plataformas de FIFA, de UEFA, de la CONCACAF, que al final trobes el partit. Al final, ya te digo que trobes con vos el partit, encara que siga a la otra punta del mundo.
1: Y si no, apúntate, está también Gabón-Níger, porque Aubameyang era de Gabón, ¿no? Y hace poco dijo que no volvía, al margen de que está lesionado ahora, pero fíjate, si tenías ahí un atractivo, Gabón-Níger, pues ya ni eso. En fin, lo que, el fútbol de selecciones, lo dicho.
2: Lo que me flipa de eso es que ya competiciones, no parlem ya de segunda división, primera, segunda ref, de otros países que no paren, ¿eh? Que
1: sí, el parado de seleccions,
2: el parado de seleccions, sí, vull dir, perquè més enllà de algunes copes i de més, però hi ha partits d'equips que tenen internacionals, per exemple el Colo-Colo.

0: Óscar Sánchez, de cara a ese pròxim partit.
1: Sí, és la idea, no? A partir de demà començar a treballar i dir un poc, no? Recuperar la normalitat després d'unes setmanes, pues, amb eixa sense d'Òscar al primer equip, també la passada setmana, no? Que fins divendres, pues, no es va poder fer càrrec amb eixe partit, no? També de Premier League International Cup, i el que esperem, no? Que este cap de setmana, pues, ja en eixa dinàmica habitual, el Mestalla pugui aconseguir la seva primera victòria, i així ho veia el seu tècnic, Óscar Sánchez.
2: Esperemos a partir de esta semana ya recuperar ese funcionamiento normal, que volvamos a exigirnos al máximo, a mejorar, y este equipo no se va a parar, no se va a parar. Podemos tener alguna racha mala o de algún resultado malo, pero esta semana volveremos con la misma intención para el domingo conseguir los tres puntos. La academia tiene que seguir avanzando, se pueden hacer todavía las cosas mejor a nivel de que todavía lleguen mejor preparados, que debuten más, que Mestalla esté bien, que juvenil A, de ahí hacia abajo. La exigencia debe de ser siempre máxima y no nos podemos parar en que han debutado jugadores con primer equipo. Estamos encantados, pero queda mucho trabajo por hacer y ese tiene que ser nuestro, bueno, nuestro objetivo.
0: Óscar Sánchez, que ja se va fer càrrec del filial en ixe partit el passat cap de setmana i que ara, pues, està treballant també en buscar ixa primera victòria del filial. Esperem que arribi este diumenge davant el Penya Deportiva. Hem repassat l'agenda dels internacionals del València. En l'acadèmia també tenim internacionals. Pablo, conta-nos.
1: Sí, de fet, hem tingut en setmanes anteriors alguns jugadors convocats, però concretament en esta setmana, a hores d'ara, tenim en la selecció espanyola sub-17 a dos jugadores del femení B, a Claudia Tendillo i Rocío Pardo, entrenaments en Màlaga fins a demà, i pendents de poder entrar en aquestes futures convocatòries per a partits oficials. Tenim també, en este cas, en la selecció de Lituània sub-21, a Dominika Staukas. Encara no han tingut partits, comencen a partir del dia 1, però està des del cap de setmana i fins al dia 6 d'octubre en la seva selecció. I pel que fa als internacionals absoluts, hem de parlar d'un Amos Wanghala, que va jugar l'altre dia davant Eritrea en partit de classificació contra de la Copa d'Àfrica, 1-1 amb la seva selecció de Kenya. Va entrar en el tram final de partit i encara li queda un altre compromís oficial i un amistós. I Roman Davis, que està en l'absoluta de Venezuela, no va jugar contra el Japó i encara té dues oportunitats més per a tindre minuts amb la Vinotinto.
0: I també un fitxatge per al juvenil B de l'acadèmia, Pablo.
1: Sí, en este cas és Márquez Stoica, un futbolista hongarès que a més s'incorpora al juvenil B de l'acadèmia després d'haver tingut contacte anterior, pues, a través dels Academy Programs, a través del Dinamo Star, pues, amb l'acadèmia. Va participar en l'Elite Camp, ha tingut, pues, diferents participacions en projectes del Dinamo Star i mira, gràcies a aquest contacte previ, pues, el Mestalla, el València va poder fixar-se en ell, descobrir-lo i a partir d'ahí, pues, convertir, no, eixe debut en Mestalla, en el nou Mestalla, en un somni per a ell.
0: L'actualitat de l'acadèmia, que es contarà cada dia, així en l'informatiu Pablo Orts, i acabem este informatiu, Víctor, recordant que esta desprada, en el nostre magazín Sentiment VCF, protagonisme per a eixes primeres jornades que estan celebrant-se a l'estadi de Mestalla, de museus, arxius i departaments de patrimoni històric en representació de molts clubs. Anem a parar-hi molt esta desprada.
3: Sí, i que encabeza en este caso el València Club de Futbol, que està siendo el anfitrión en una jornada que ha comenzado en la mañana de hoy, que se va a prolongar a lo largo de todo el día, también en la jornada de mañana, y por eso esta tarde va a tener su cuota de protagonismo en Sentiment VCF. Muchas veces hablamos de la historia, ¿no? De los recuerdos, también precisamente hace unos minutos que hablábamos en este caso del Nou Mestalla, la importancia de un museo en nuevos estadios, de lo que tiene el Valencia en el actual Mestalla y el Tour. Bueno, pues jornadas muy interesantes con participación de diferentes clubes y que esta tarde vamos a profundizar en ello.
0: Esta es Prada de Mes en el nuestro magazine Sentiment VCF, amb Víctor Barea y Pablo Orch. Nosaltres tornem demà, sí, en l'informatiu del València.
4: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. VCF Media Radio. La radio del sentiment.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Com què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Kevin Fanúfala. Escucha mis paradas en la radio del Valencia. Amunt!
4: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
0: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! VCF Media Radio, 87.6 FM. 100 kilómetros per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, encara que pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada amb esta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tractament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si farem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec i que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
6: Valencianista, soy Jen. Escucha nuestro partido en la radio del club.
7: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
8: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Connecta't al sentiment. Connecta't a UBCF Media Ràdio.

0: Recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Sadik. No te pierdas mis goles en la radio del València. Amunt!

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estamos un día más en el informativo del Valencia, el informativo de VCF Media Radio de este dimecres 30 de septiembre, on el Valencia ya ha comenzado el compte enrere per al trasllat dels seus socis i abonats per al nou Mestalla. Ahir ja comentarem, ja vos donarem detalls de com va ser ixe trasllat, com van a ser també els sectors, les graderies del nou Mestalla, però avui anem a aprofundir pues, en més coses que bueno, esteu pues, preguntant-nos, que voleu saber de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla. Com se va a fer? Bueno, pues, ara ja dic que ampliarem en este informatiu. Va ser per fases, una primera fase que començarà ja en este pròxim mes d'octubre, a partir del 14 d'octubre, una primera fase que serà per a que d'agrupament.

0: de crear grups, pues si voleu estar junts en el nou Mestalla, amics, familiars, penyistes, és aquesta primera fase que començarà, ja dic, en este pròxim mes d'octubre a partir del 14 d'octubre. Després vindrà una segona fase ja en el mes de novembre, bueno, per a triar el que serà la vostra futura localitat, on voleu l'abonament de cara a la pròxima temporada en el nou Mestalla, i ja per al final, ja en el mes de juny, vindrà pues, el pagar l'abonament en el lloc que hagueu triat. Bueno, ja diem, ara anem a contar-ho tot en este informatiu, encara que en els pròxims dies també vos donarem més detalls, els preus també dels abonaments, que jo crec que en els pròxims dies també els coneixerem. Bueno, el que voleu saber, ara pues, aprofundim i vos ho contem en este informatiu del València, que en el plànol esportiu, un dia més, l'equip ha continuat entrenant-se, així a la ciutat esportiva de Paterna, amb el nou entrenador, Javier Aguirre, preparant el que serà el retorn de la Lliga el pròxim 11 d'octubre a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. En ixe objectiu, en ixe pla que té el nou entrenador del València, que ja ho va dir en la seua presentació el passat dilluns, guanyar. Això passa per guanyar partits. I tenim que guanyar ixe primer partit, que serà el debut de Javier Aguirre, 11 d'octubre en el Sardinero davant el Racing de Santander. I avui també volem conèixer un poc més i millor, ja l'anem coneguent a Javier Aguirre en estos primers dies com a entrenador del València, però sí que volem parlar amb un exjugador, excapità d'Osasuna, que coneix molt bé a Javier el Vasco Aguirre. Va ser capità d'Osasuna, estem parlant de Josecho Romero, aquell central d'Osasuna, capità. Van coincidir junts, Javier Aguirre i Josecho, podríem dir, en l'etapa més gloriosa d'Osasuna. Aquell Osasuna, entrenat per Javier Aguirre, va ser finalista de la Copa del Rei del 2005 i va classificar l'equip per a la prèvia de la Lliga de Campions. Amb Josecho anem a parlar i molt del nou entrenador del València, Javier Aguirre. Bueno, pues de tot això i moltes més coses, perquè també repassarem l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, el filial de València que ha tornat avui als entrenaments per a preparar aquest pròxim partit del pròxim cap de setmana davant el Penya Deportiva, buscant la primera victòria que se li està resistint a l'equip d'Òscar Sánchez en este inici de temporada. El València femení, que també ha tornat als entrenaments pues, pensant ja en aquest pròxim partit que té el diumenge a Cine Antonio Puchades davant la Reial Societat per tractar de refer-se d'este mal començament de temporada. Bueno, pues de tot això i ja dic que moltes més coses en este informatiu del València, que com cada dia, ja sabeu, podeu veure, podeu seguir-nos des de qualsevol part del món. Allà no estigueu, se connecteu a l'app, o vos connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube del València, i ahí podeu veure este informatiu. Si no arribeu al directe, queda gravat i el podeu veure en l'app a qualsevol hora del dia, o si no també en el nostre canal de YouTube. I si no també teniu el nostre podcast i escoltar-lo en ixa novetat que estem contant-vos en esta temporada, en el cotxe, a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, comencem, don Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Roby? Muy buena desplada, muy buenas tardes. Pues opciones todas, tanto para vernos como para escucharnos y poder seguir toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol y en el día de hoy, por ejemplo, conocer un poquito más, como bien decías, que es algo que queremos ofrecer en esta jornada a los seguidores del Valencia Club de Fútbol, a Javier Aguirre, y hacerlo de la mano de un histórico de nuestro fútbol como Josecho, más de 300 partidos con la camiseta del Club Atlético Osasuna, capitán de aquel conjunto que dirigía el técnico mexicano. en lo que fue su primera etapa en el fútbol español dentro de los banquillos, como técnico de Club Atlético Osasuna. Ya había dirigido anteriormente en su país, tanto a clubes como a la propia selección mexicana, así que conoceremos un poquito más y sobre todo nos vamos a trasladar a una época en la que Club Atlético Osasuna alcanzó hitos superiores a los que estaba acostumbrado, con situaciones como por ejemplo la disputa de una final de Copa del Rey o clasificación para competición europea. Así pues, de la mano de Javier Aguirre, y esto es lo más importante, el equipo continúa su trabajo a la espera de que regrese la competición el próximo día 11 y con ganas de ganar, como dijo el vasco en sala de prensa, y de afrontar ese primer partido frente a Racing Santander.
0: Ara després ampliem en el plano purament esportiu, perquè volem començar en aquest compte enrere per al trasllat del que serà els socis i abonats del València al nou Mestalla. Però Víctor, última hora en cuanto a ese entrenamiento del Valencia, cuéntanos.
1: Pues una nueva sesión de trabajo en la mañana de hoy aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, en la que se han vuelto a producir situaciones en cuanto a nombres propios se refiere, con jugadores

0: Dimen tu BCF Lole Ruiz, la responsable del Departament de Patrimoni del València en unes jornades que organitza la Fundació del València i que avui acaben en l'estadi de Mestalla, Víctor.
1: Sí, en esa primera jornada de museos, archivos y departamentos de patrimonio histórico de clubes de fútbol, con la presencia de hasta 17 entidades, tanto en la jornada ayer, cuando finalizó esa primera jornada hablamos con Lole Ruiz, la responsable del Departamento de Museo y Patrimonio VCF, que nos contó las diferentes mesas redondas que llevaban a cabo. Una jornada que sigue en el día de hoy en el CAM de Mestalla, finalizando con lo que va a ser el hecho de poder completar el tour de la Casa del Valencia Club de Fútbol, y donde por supuesto también desde el Valencia Club de Fútbol se habla de lo que va a ser el traslado al nou Mestalla.
0: Això ha sigut tot en este informatiu del València d'este dimecres 30 d'octubre, però està desplegada més en el nostre magazín Sentiment UCF. A partir de 7 hi estarà Víctor Barea. Nosaltres tornem demà, com sempre, així, en l'informatiu del València.
2: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. ADN València Club de Futbol. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
0: Este es el 11 del València en la estrena de Óscar Sánchez. Como nuevo entrenador del València en la portería de Macedonia. Esto le Dimitrievski en una defensa de 4 en banda dreta para el catalá. Pero Pablo Maffeo, parella de central, reaparece el neerlandés Justin de Haas, que estará acompañado el centro de defensa pel de Denia, pel Pepe Lu, la banda esquerra, per al capità, per al de Pedreguer, per a José Luis Gallá, el centro del campo, el doble pivot, en la gran novetat, la gran aposta d'Òscar Sánchez, el canterà, 18 anys de l'Acadèmia del València, Aaron Mayol, per a jugar en companyia d'altra novetat, reapareix l'argentí, jugador importantíssim per a València, Guido Rodríguez, les bandes per a Filip Urinic, el suís caiguenta i sa banda dreta, per l'esquerra Arnau la cobra, Dan Juma mitja punta, per al de Xilet, per a Javi Guerra, i dalt el davanter, el golejador d'este València, que també retorna a titularitat, Hugo Duro. Per part de l'Alavés de Quique Sánchez Flores en la porteria, l'ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera en una defensa de 4, per Ángel Pérez en banda dreta, parella de centrals, Koski, el finlandès, un dels fitxatges d'este Alavés en companyia de l'Argentina, Nahuel Tenaglia, banda esquerra per altre fitxatge, Valentini, l'argentí, l'ex de la Fiorentina, centre del camp per a Antonio Blanco, el capità, i Pablo Ibáñez, les bandes per a Denis Suárez i Abderrebac, i en punta van a estar el Murcià, un jugador format en l'Acadèmia del València, Toni Martínez, i el golejador d'este Alavés, porta 4 gols, l'argentí Lucas Boyer. Xiularà l'àrbitre de La Rioja, Miguel Sesma Espinosa, estarà ajudat pel VAR per Pizarro Gómez. Tot està a punt, tot està preparat. Així en Mendizorroza, en Vitoria, en esta jornada 6 de la Lliga, jornada intersemanal, en este dimarts 15 de setembre, en bona temperatura, fresqueta, estarem ara sobre els 21-22 graus de temperatura. Així en Mendizorroza, i així està este València de Óscar Sánchez, buscant ixa primera victòria de la temporada, començar a reaccionar, a revertir la situació. No va a ser fàcil, però de seguir que ho van a intentar, i així te anem a contar en VCF Media Radio. Te pots connectar a l'app i a la web del València des de qualsevol part del món, i així podràs seguir el partit del València, que està a punt de començar ja. Xiula l'àrbitre, comença el partit, vinga València, apareixa primera victòria, a veure si és de veres. El primer baló amunt que juga l'Alavés, talla la defensa del València, vol traure ixa pilota, ahí la vol jugar Javi Guerra buscando el pase para Pablo Mafeo. En esa banda recta, Pablo Mafeo buscando.

0: Lucio Víctor Baré en la primera part i en esta segona tenim que continuar per ixe bon camí que hem iniciat en la primera part, eh?
1: A veure si arrancamos la segunda parte igual que iniciamos la primera, mire.
2: Sin ninguna duda, es decir, hemos llevado la iniciativa, hemos trabajado con personalidad, con esfuerzo, con trabajo.
0: Ojo ara Denis Suárez, busca la central, segon pal, el baló, Dan Juma, pues n'hi havia fora de xoc, estava la jugada anul·lada per fora de xoc, però Bosio, n'hi ha que continuar igual, que ho estem fent bé.
2: Claro que tienen un buen trabajo colectivo y por eso mi rabieta al final de la primera parte, porque estuvimos a punto de lo que decía antes yo, ¿no? De tirar por la borda un trabajo fenomenal. Y eso da rabia, da muchísima rabia, ¿no?
0: Bueno, pues jugando el Valencia en estos primeros instantes, ahora Guido errata ahí en el pase. Y han furtado la pilota y el balón. Espera a la vez. Y ahí está en Vechenta Oscar Sánchez, que al igual que en la primera par, continúa al SAT de la seua banqueta. No para de donar instrucciones a los seus jugadores. Cuando juega a la vez, es Valentini el que juega en Yark. Balón que talla de capa y de Haas. Lileixan Curteta ahí para Pepelu. Pepelu y de Haas. De Haas que recordemos. És altra de les novetats, ha reaparegut el neerlandès després de la lesió que va batir en la primera jornada de Lliga davant el Celta de Vigo. Avui torna a jugar, ahí està Ron Mayol, la gran novetat avui en el València. Pepelu buscant el passe per a Pablo Mafeo, per banda Mafeo que busca la centrada, el baló ahí que talla, era Koski, el central finlandès de l'Alavés. Quan ara torna a jugar el València, aquesta pilota en llarga i buscant la frontal de l'àrea de l'Alavés, defensant ara de Haas, baló que recupera l'equip Bazorro, la contra per a l'equip de Vitoria, a veure Gallà en la disputa d'aquesta pilota, li la lleva bé Gallà, bé Gallà recuperant el baló, traguen la pilota buscant ahí a Dan Juma, i Dan Juma ajudant-se ahí en Filip Urinic en este minut 49-4 de la segona part. En eixe empat a 0 al marcador entre l'Alavés i el València en esta jornada 6 de la Lliga, en esta jornada intersemanal, dimarts 15 de setembre, en un València diferent el que estem veient així en Mendizorroza. València, ja dic, valent, atrevit en atac, competint, que era molt important competir, jugar y afrontar es partida mi intensidad, y es el que embiste en esta primera parte y ha de continuar en esta segunda. La toca Urinis, Dan Juma primeres, y Mafeo se limba al control y la pilota acaba tocando en un jugador de la vez y va a ser nuestra.
1: Venga, va, vamos a seguir.
0: Va a ser Pablo Mafeo el que traga de banda, buscante el pasarrere para Pepelu, y Pepelu para de Haas. Desde darrere troba la pilota al València, ara per a Gallà. Ahí està Gallà i Mayol tocant la pilota a Gallà. Guido Rodríguez, Guido amb el baló, busca el passe ahí per a Pepelu, Pepelu i Pablo Mafeo, per banda la torna a tocar el València. Pepelu buscant a Ron Mayol, ahí jugant el canterà, obrint a la dreta, buscant el passe per a Pablo Mafeo, s'envolen els perdins. Pablo Mafeo que rep una espenta clara, a veure pilota dins l'àrea per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra i el baló a córner, que ve Javi Guerra, com li havia infiltrat aquest baló, i ahí li l'han llevat quan se disposava a rematar Javi Guerra, el baló a córner per al València.
2: Muy buena la jugada.
1: Qué lástima, era buena oportunidad, Bosio,
2: Buena triangulación, sí, muy buena, digamos que se van relacionando los pases y estuvo Javi Guerra tenía la oportunidad de chutar, ¿no?
0: Va al córner, a ver que va Filip Urinic, el balón, pencha Dislaria, Hilario que dijo que no, que tenía que repetir, porque ahí Dislaria ni absolutamente tot.
1: Me sí, los agarrones, ¿no? Y las pugnas.
0: Si me pillan l'altra part, no és massa bona la visió que tenim, però bueno, l'àrbitre diu que n'hi ha que tornar a repetir el córner i allà va una altra volta Filip Urinic,
1: bueno,
0: el
1: si suís. Agarrando,
2: claro, pita penalti, coño. Es que de verdad.
0: Va Urinic, no, a veure no, el baló.
2: No,

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estamos un día más en el informativo del Valencia, el informativo de VCF Media Radio de este dimecres 30 de septiembre, on el Valencia ya ha comenzado el compte enrere per al trasllat dels seus socis i abonats per al nou Mestalla. Ahir ja comentarem, ja vos donarem detalls de com va ser ixe trasllat, com van a ser també els sectors, les graderies del nou Mestalla, però avui anem a aprofundir pues, en més coses que bueno, esteu pues, preguntant-nos, que voleu saber de com va ser ixe trasllat al nou Mestalla. Com se va a fer? Bueno, pues, ara ja dic que ampliarem en este informatiu. Va ser per fases, una primera fase que començarà ja en este pròxim mes d'octubre, a partir del 14 d'octubre, una primera fase que serà per a que d'agrupament, de crear grups, pues, si voleu estar junts en el nou Mestalla, amics, familiars, penyistes, és aquesta primera fase que començarà, ja dic, en este pròxim mes d'octubre, a partir del 14 d'octubre. Després vindrà una segona fase, ja en el mes de novembre, bueno, per a triar el que serà la vostra futura localitat, on voleu l'abonament de cara a la pròxima temporada en el nou Mestalla, i ja per al final, ja en el mes de juny, vindrà pues, el pagar l'abonament en el lloc que hagueu triat. Bueno, ja diem, ara anem a contar-ho tot en este informatiu, encara que en els pròxims dies també vos donarem més detalls, els preus també dels abonaments, que jo crec que en els pròxims dies també els coneixerem. Bueno, el que voleu saber, ara pues, aprofundim i vos ho contem en este informatiu del València, que en el plànol esportiu, un dia més, l'equip ha continuat entrenant-se, així a la ciutat esportiva de Paterna, amb el nou entrenador, Javier Aguirre, preparant el que serà el retorn de la Lliga el pròxim 11 d'octubre a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. En ixe objectiu, en ixe pla que té el nou entrenador del València, que ja ho va dir en la seua presentació el passat dilluns, guanyar. Això passa per guanyar partits. I tenim que guanyar ixe primer partit, que serà el debut de Javier Aguirre, 11 d'octubre en el Sardinero davant el Racing de Santander. I avui també volem conèixer un poc més i millor, ja l'anem coneguent, a Javier Aguirre en estos primers dies com a entrenador del València, però sí que volem parlar amb un exjugador, excapità d'Osasuna, que coneix molt bé a Javier el Vasco Aguirre. Va ser capità d'Osasuna, estem parlant de Josecho Romero, aquell central d'Osasuna, capità. Van coincidir junts, Javier Aguirre i Josecho, podríem dir, en l'etapa més gloriosa d'Osasuna. Aquell Osasuna, entrenat per Javier Aguirre, va ser finalista de la Copa del Rei del 2005 i va classificar l'equip per a la prèvia de la Lliga de Campions. Amb Josecho anem a parlar i molt del nou entrenador del València, Javier Aguirre. Bueno, pues de tot això i moltes més coses, perquè també repassarem l'actualitat de l'acadèmia, el Mestalla, el filial de València que ha tornat avui al

0: generositat en dos anteriors llançaments i hi ha un aplaudiment pràcticament de gala per a la selecció de la Unió Soviètica, que en el minut 28 d'esta primera part ha aconseguit el gol de l'empat per mitjà del número 8, Korneyev.
1: Precisament els dos homes més actius de la selecció de l'URSS en este partit, Mikhailichenko i Korneyev, han sigut els protagonistes d'esta acció. La passada en direcció de l'home que més voltes havia posat a prova a la porteria de Sant Pere sense èxit.
2: VCF Ràdio, Alzira Ràdio, La Ribera 107.9, a la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Josa FM 107.2, Safor Ràdio 87.6, per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Ràdio 90.2, la Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9, i per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Ràdio. VCF Mèdia.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
4: Hola, afición. Soy la Haas. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.

0: Moments històrics del València.
1: Jo crec que això el definia perfectament, com era sí. Juan Sol. Era, ell era una persona noble, per això, noble, i el que tu has contat, no? I el que també, bueno, en aquell episodi com que li va costar el càrrec de delegat, pues en aquell moment ell ho va, bueno, ho va assimilar sí. de la millor manera possible. Ricardo Arias Cendillo, vosaltres tindreu anècdotes mil, no? Com...
2: Sí, a veure... Nosotros quan anàvem a Madrid en ell, només obrir la porta ja estava abraçant-se en tres o quatre. I Darío li dia: Juan, abraça a les farolas. O sea, que ell sempre estava pendent de la gent i pendent de l'equip i tot. I després anàrem una vegada a una xira en el València, me pareix que era al Caribe, i van fer una paella, que n'hi havia un valencianista allí, nos portar a la seva casa, i era una xira que ferem del València, i anàrem allí a menjar, a fer la paelleta i tal. I al costat n'hi havia una platja

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, mena, recordant alguns temps que jo vaig ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde, pues aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor. Tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt Valencià. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt Valencià, però més satisfet del títol Amunt Valencià que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt Valencià, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt. I che, Amunt València. I així s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, i ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: A mi, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja t'ho ha fet, el del Barcelona. El del Madrid és un couple madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pa casi pa allà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, li vaig fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on, com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etc. Li cridarem per la ràdio del club per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, Amunt València i vull que guanyem,
1: Clar ja, que sí, vull
2: ja
1: guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
3: Hola, soy Kevin Fanúfala. Escucha mis paradas en la ràdio del València. Amunt.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse, porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del Valencia Club de Fútbol. Y ara en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
5: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estamos un día más en el informativo del Valencia, el informativo de VCF Media Radio de este dimecres 30 de septiembre, on el Valencia ya ha comenzado el compte enrere per al trasllat dels seus socis i abonats per al nou Mestalla. Ahir ja comentarem, ja vos donarem detalls de com va ser ixe trasllat, com van a ser també els sectors, les graderies del nou Mestalla, però avui anem a aprofundir pues, en més coses que bueno, esteu pues, preguntant-nos,

0: és aquesta primera fase que començarà, ja dic, en este pròxim mes d'octubre a partir del 14 d'octubre. Després vindrà una segona fase ja en el mes de novembre, bueno, per a triar el que serà la vostra futura localitat, on voleu l'abonament de cara a la pròxima temporada en el nou Mestalla, i ja per al final, ja en el mes de juny, vindrà pues, el pagar l'abonament en el lloc que hagueu triat. Bueno, ja diem, ara anem a contar-ho tot en este informatiu, encara que en els pròxims dies també vos donarem més detalls, els preus també dels abonaments, que jo crec que en els pròxims dies també els coneixerem. Bueno, el que voleu saber, ara pues, aprofundim i vos ho contem en este informatiu del València, que en el plànol esportiu, un dia més, l'equip ha continuat entrenant-se, així a la ciutat esportiva de Paterna, amb el nou entrenador, Javier Aguirre, preparant el que serà el retorn de la Lliga el pròxim 11 d'octubre a l'estadi del Sardinero davant el Racing de Santander. En ixe objectiu, en ixe pla que té el nou entrenador del València, que ja ho va dir en la seva presentació el passat dilluns, guanyar. Això passa per guanyar partits. I tenim que guanyar ixe primer partit, que serà el debut de Javier Aguirre, 11 d'octubre en el Sardinero davant el Racing de Santander. I avui també volem conèixer un poc més i millor, ja l'anem coneguent a Javier Aguirre en estos primers dies com a entrenador del València, però sí que volem parlar amb un exjugador, excapità d'Osasuna, que coneix molt bé a Javier el Vasco Aguirre. Va ser capità d'Osasuna, estem parlant de Josecho Romero, aquell central d'Osasuna, capità. Van coincidir junts, Javier Aguirre i Josecho, podríem dir, en l'etapa més gloriosa d'Osasuna. Aquell Osasuna, entrenat per Javier Aguirre, va ser finalista de la Copa del Rei del 2005 i va classificar l'equip per a la prèvia de la Lliga de Campions. Amb Josecho anem a parlar i molt del nou entrenador del València, Javier Aguirre. Bueno, pues de tot això i moltes més coses, perquè també repassarem l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, el filial de València que ha tornat avui als entrenaments per a preparar aquest pròxim partit del pròxim cap de setmana davant el Penya Deportiva, buscant la primera victòria que se li està resistint a l'equip d'Òscar Sánchez en este inici de temporada. El València femení, que també ha tornat als entrenaments pues, pensant ja en aquest pròxim partit que té el diumenge, així en l'Antonio Puigades, davant la Reial Societat, per tractar de refer-se d'este mal començament de temporada. Bueno, pues de tot això, i ja dic que moltes més coses en este informatiu del València, que com cada dia, ja sabeu, podeu veure, podeu seguir-nos des de qualsevol part del món. Allà no estigueu, se connecteu a l'app, o vos connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube del València, i ahí podeu veure este informatiu. Si no arribeu al directe, queda gravat i el podeu veure en l'app a qualsevol hora del dia, o si no, també en el nostre canal de YouTube. I si no, també teniu el nostre podcast i escoltar-lo en ixa novetat que estem contant-vos en esta temporada, en el cotxe, a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, comencem, don Víctor Barea.
1: ¿Qué tal, Roby? Muy buena desplada, muy buenas tardes. Pues opciones todas, tanto para vernos como para escucharnos y poder seguir toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol y en el día de hoy, por ejemplo, conocer un poquito más, como bien decías, que es algo que queremos ofrecer en esta jornada a los seguidores del Valencia Club de Fútbol, a Javier Aguirre, y hacerlo de la mano de un histórico de nuestro fútbol como Josecho, más de 300 partidos con la camiseta del Club Atlético Osasuna, capitán de aquel conjunto que dirigía el técnico mexicano, en lo que fue su primera etapa en el fútbol español dentro de los banquillos como técnico del Club Atlético Osasuna. Ya había dirigido anteriormente en su país, tanto

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazine de VCF Media Radio. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: Todos nacemos ahí, todos nos hacemos jugador. Si no hubiese esa academia o esa cantera, pocos jugadores llegarían. Yo creo que el Valencia siempre fue un jardín de sacar jugadores para el primer equipo. En aquella época, de 25 profesionales, 15, te puedo asegurar, eran valencianos. Ese es el éxito. El Mestalla tiene que ser el puntapié inicial de una carrera deportiva espectacular y hermosa. 100 años no se cumplen todos los días, que la ciudad debe estar y sentirse orgullosa de que el Valencia cumpla 100 años. Ese es el esfuerzo de esta ciudad. El sacrificio, el DNI, el sacrificio, la humildad, la honestidad de una de las mejores fiestas del mundo, que son las Fallas, y el fútbol que ha hecho grande a esta ciudad.
1: El mejor de VCF Media. ADN Valencia Club de Fútbol.
2: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
4: Hola, soy Pepelu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.